Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Thank you.
1: Nova Radio Lloret.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: 11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret, Blanes i Tossa s'enfrontaran un cop més aquest cap de setmana en la que es tracta ja de la 22a edició del mític torneig Selva Marítima de futbol. En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la ciutat esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà el Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. I finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. En parlem de tot plegat amb Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret. Un esdeveniment que, segons ell, marca l'inici de la temporada. Escoltem-lo.
3: Quan arriba el torneig Selva Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals, un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria, i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, amb jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar.
2: En el torneig hi ha molts jugadors, explica que han arribat a jugar en els tres clubs, un moment doncs molt especial per alguns que es retroben tant amb antics companys com veïns futbolístics. Pel que fa a la pretemporada del Lloret, explica estar molt content amb l'equip d'enguany.
3: Aquest any, doncs, bueno, hem fet retocs importants, creiem que estem fent una plantilla per competir. Nosaltres creiem que el Lloret es mereix per prestigi, per la zona que és, per la quantitat de gent que hi viu, per l'afició que hi ha al futbol. Creiem que es mereix un equip el més amunt possible i nosaltres estem en aquesta línia de treballar per oferir al poble de Lloret un equip amb una categoria el més alta possible, també com a prestigi per destinació turística que som, de turisme esportiu. Creiem que això també és important.
2: Esperançats, doncs, de fer una gran temporada no només amb el primer equip, sinó amb tots els equips de la base. I conclou que l'objectiu principal del president seria el de potenciar, competir i fer-se forts a casa en una lliga tan competitiva com la seva.
3: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que ell considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. Pujar són paraules molt grans perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa.
2: Són declaracions de Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
1: L'hora de les notes.
0: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
0: Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Torna a la visita guiada Quan érem negres, que fa una revisió de la història de Lloret i exposa la part fosca dels indians, sovint força invisibilitzada, i que el relaciona de manera directa amb l'esclavatge. Després de l'èxit que va tenir la primera edició, la proposta es podrà tornar a gaudir cada dissabte del mes de setembre a les 7 de la tarda al Museu del Mar. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, recomana a tothom que la gaudeixi.
4: Parla del comerç marítim, del comerç ultramar, amb la compra, no, del gra de cacau, no, la vinculació amb aquests esclaus d'aquella època, parlem del segle XIX. És una visita molt recomanable, doncs aquí parla de la nostra història, però amb una mirada una miqueta més crítica d'aquell passat, doncs, que es treballava amb aquell comerç d'esclaus. I bueno, la veritat és que és la segona vegada que la fem, la vam fer l'any passat, però moltíssima gent la demanava per fer-la també aquest any, que s'havia quedat sense entrades. 100% recomanable.
3: La creadora i guia de la visita és Anna Penya, que considera que és un exercici molt sa revisar la nostra història i posar una mica de llum sobre la part fosca dels indians, ja que del segle XVI al XIX, 12 milions i mig de persones van ser portades de l'Àfrica a Amèrica contra la seva voluntat i amb la pèrdua de llibertat. I malgrat que el 1817 el tràfic d'esclaus va passar a ser il·legal, encara van ser traslladades més de 600.000 persones. En aquest sentit, durant la visita es distingeix entre el tràfic d'esclaus i l'esclavatge, i també entre l'època en què el tràfic estava permès i l'època en què es va prohibir però ni seguia havent. I tot plegat es fa donant noms de persones de Lloret que se sap amb certesa que van traficar. La visita fa reflexionar el públic, ja que, entre altres coses, s'exposa que el 1886 es va alliberar l'últim esclau, és a dir, no fa tants anys. Tot i que Anna Penya recorda que avui en dia hi ha un altre tipus d'esclavatge i, de fet, és l'època en què hi ha més persones en situació de pèrdua de llibertat total. La proposta compta també amb un maridatge de productes típics del comerç amb Amèrica, amb la voluntat de fer entendre que el consum massiu de certs productes provocava que s'incrementés l'esclavatge al món, un fet que encara es produeix avui en dia. Les entrades per gaudir de la visita Quan érem negres es poden comprar al Museu del Mar o bé al web de Patrimoni Cultural. La cita és cada dissabte d'aquest mes de setembre a les 7 de la tarda.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de

0: detrás.
1: No es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carla Gilibert. Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

0: en el teu tabú, baby.
1: Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Laia Vilaseca, Pedro Martí o José Mosteiro són alguns dels escriptors que participen aquest cap de setmana al Festival Lloret Negre. La cita pels amants de novel·la negra celebra la seva novena edició. I el plat fort, com no pot ser d'una altra manera, és l'entrega de premis d'aquesta tarda. Tots tres escriptors amb qui hem parlat a la ràdio estan nominats, tant en llengua catalana com castellana. Laia Vilaseca ja va guanyar Lloret Negre amb la novel·la Quan es fon la neu i ara torna a estar entre els possibles guanyadors amb L'udol de l'aigua.
4: Em fa molta il·lusió. Amb aquest festival li tinc sempre molt de carinyo perquè vaig guanyar el premi, però a més vaig guanyar el premi en Quan la neu es fon, que és una obra que jo sempre he defensat moltíssim i que no és de les meves preferides, i em va fer moltíssima il·lusió que es valorés d'aquesta manera, així que sempre els hi tinc una aprecia especial. Molt contenta d'estar nominada una altra vegada amb L'udol de l'aigua.
3: L'udol de l'aigua s'ambienta al Delta del Llobregat i l'ampliació de l'aeroport és el rerefons d'aquest thriller en què els secrets familiars del passat i la tensió política del present revelaran una trama que posarà en evidència la importància de respectar els límits, tant personals com geogràfics, per poder preservar la vida dels qui més estimem. Com passa en totes les seves novel·les, un cop més la natura pren un paper molt rellevant a l'obra de Laia Vilaseca.
4: Aquesta zona, perquè jo sóc del Prat, i com que el tema de l'ampliació de l'aeroport torna a ser un problema, em va semblar que era un bon moment per parlar de la natura que tenim molt a prop de nuclis urbans, no? Que potser no ho considerem tan bucòlic com podria ser els Pirineus, però que realment és un lloc espectacular que val la pena que la gent conegui, perquè moltes vegades sembla que això de l'ampliació és com quan no passa res en quatre ànecs, i la cosa no és aquesta, no? És un tema molt, molt més complex, i no és veritat que només hi hagin quatre ànecs, és espectacular el que hi ha allà.
3: Una obra en què caldrà esbrinar què ha passat entorn a una mort i una desaparició que faran aflorar els fantasmes, els secrets i les tensions per destapar les veritats ocultes que amaga la família protagonista, pressionada a cedir els seus terrenys per l'ampliació de l'aeroport del Prat. A banda de Laia Vilaseca, en llengua catalana, els finalistes de Lloret Negre aquest any són Teresa Solana, amb Carpe Diem, i Toni Aire, amb Mort en diferit. En llengua castellana hi ha cinc noms sobre la taula: Pedro Martí, amb La mala hija; José Mosteiro, amb La última bèstia; Ernesto Mallo, amb Kuklinski; Susana Martín Gijón, amb La capitana; i Marta Robles, amb Amada Carlota. Pel que fa a Pedro Martí, arriba amb una novel·la que la crítica ha titllat de boníssima, salvatge i addictiva. L'autor creu que el punt fort de l'obra és que, malgrat estar basada en els clixés que es poden esperar del gènere negre, els personatges tenen molta profunditat.
5: Jo crec que és bastant arriesgada, perquè és una novel·la que s'assenta sobre clixés. La típica noia que desapareix d'un poble i que després ve la investigadora, que en aquest cas ve de Madrid i té que investigar, i ella va néixer al Mansa, al poble, però no vol tornar perquè no és una bona filla del poble, i té els seus traumes, el seu passat, no?, que tornarà una vegada més i que tindrà que afrontar. I és com una novel·la sentada en clixés, però jo crec que després té un desenvolupament dels personatges que jo crec que són profons, que tenen aristes, que tenen les seues ferides, i crec que pot ser el que ho fa diferent.
3: A La mala hija, la capitana de la UCO, Alma Ortega, haurà de tornar al seu poble natal, Almansa, per investigar la desaparició d'un adolescent del municipi. A la ràdio també hem parlat amb José Mosteiro, que és finalista amb La última bèstia, una impactant novel·la ambientada a Galícia en què l'autor atrapa el lector des de la primera pàgina.
6: Creo que tiene un par de giros que son bastante inesperados, creo que engancha del principio. Hay una narración paralela en la primera parte entre que vemos la víctima y el... Bueno, vamos a decir, y el delincuente, por no decir, para no especificar qué tipo de delito comete, y luego ya te digo, hay un giro importante, hay un paso del tiempo. Es verdad que tiene una escena como bastante cruel, bastante violenta, pero creo que era necesario para justificar todo lo que ocurre después. Y bueno, mi idea es, como buen thriller, tener un poco al lector pues casi sentado al borde de la silla y pasando páginas a ver qué va a ocurrir después.
3: La protagonista és la periodista Assunta Loureiro, que arran de l'actuació d'un assassí en sèrie haurà de decidir si és capaç de saltar-se la llei per fer justícia. Aquesta tarda sabrem qui és el guanyador de Lloret Negre 2026, on també es premien els millors relats curts i es farà un reconeixement a Andreu Martín, que aquest any rep el Premi d'Honor. L'entrega de premis es farà a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret, Blanes i Tossa s'enfrontaran un cop més aquest cap de setmana en la que es tracta ja de la 22a edició del mític torneig Selva Marítima de futbol. En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la ciutat esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà el Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. I finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. En parlem de tot plegat amb Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret. Un esdeveniment que, segons ell, marca l'inici de la temporada. Escoltem-lo.
4: Quan arriba el torneig Selva Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada, i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals, un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria, i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, amb jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar.
3: En el torneig hi ha molts jugadors, explica que han arribat a jugar en els tres clubs. Un moment, doncs, molt especial per alguns que es retroben tant amb antics companys com veïns futbolístics. Pel que fa a la pretemporada del Lloret, explica estar molt content amb l'equip d'enguany.
4: Aquest any, doncs, bueno, hem fet retocs importants. Creiem que estem fent una plantilla per competir. Nosaltres creiem que el Lloret es mereix per prestigi, per la zona que és, per la quantitat de gent que hi viu, per l'afició que hi ha al futbol. Creiem que es mereix un equip el més amunt possible i nosaltres estem en aquesta línia de treballar per oferir al poble de Lloret un equip amb una categoria el més alta possible, també com a prestigi per destinació turística que som, de turisme esportiu. Creiem que això també és important.
3: Esperançats, doncs, de fer una gran temporada no només amb el primer equip, sinó amb tots els equips de la base. I conclou que l'objectiu principal del president seria el de potenciar, competir i fer-se forts a casa en una lliga tan competitiva com la seva.
4: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que ell considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. Pujar són paraules molt grans perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa.
3: Són declaracions de Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: plorant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. La cobla encarregada de tancar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar és la principal del Llobregat. Com sempre, l'audició començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Comptarà amb dues peces per escoltar i amb 7 per ballar. La nit la tancarà la clàssica Platges de Lloret de Vicenç Bou-Gelí. Ens en dona més detalls de tot plegat Ivan Babiloni, representant de la principal del Llobregat, que ja fa més de 25 anys que col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret. Escoltem-lo.
3: Com cada any, la cobla principal del Llobregat, tenim la sort de que la població de Lloret compti amb nosaltres per fer aquestes ballades d'estiu, tant durant l'estiu com també en el seu aplec. Ja fa, no m'atreviria a dir els anys exactes, però més de 25 o 30 anys que la principal del Llobregat col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret, i contents perquè són ballades que s'han convertit com una mica mítiques durant tot el juliol, agost i setembre de la població.
2: De les sardanes de Lloret, diu, cal destacar la barreja entre autòctons i turistes, la diversitat de gent que hi ha ballant i també l'espai on es du a terme. Enguany, ells són els encarregats de posar punt final a la celebració del centenari de sardanes d'estiu. Una fita gens fàcil i poc usual d'aconseguir.
3: Sí, són molts anys seguint un cicle. No és fàcil, per tant, felicitats tant a l'agrupació, tant també donar les gràcies a l'Ajuntament per la continuïtat, però 100 anys no és fàcil. De fet, la principal del Llobregat farà 100 anys d'aquí un parell d'anys, i quan repasses la història dius, home, fer una cosa que duri 100 anys avui en dia és gairebé inusual, per tant, felicitats per part de la cobla principal del Llobregat.
2: Segons Babiloni, que fa 30 anys que està en el món de la cobla, la sardana es troba en un bon moment. Malgrat això, insisteix en continuar reivindicant-la.
3: Jo crec que està en un moment bo. Anem a moltes places d'arreu de Catalunya i ens trobem gent de tota mena, de totes les edats, i crec que està en un moment que sempre s'ha de reivindicar, evidentment, perquè són coses pròpies i això no s'ha de perdre. Igual que podem reivindicar els castells i podem reivindicar altres coses, també hem de reivindicar la cobla i la sardana, però jo crec que es troba en un moment dolç.
2: El centenari de sardanes d'estiu finalitzarà aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
1: L'hora de les notes.
0: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
0: Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret,

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: @RadioLloret.
1: Seguim el teu ritme.

0: kiss.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Maria Joan Comartí. Laia Vilaseca, Pedro Martí o José Mosteiro són alguns dels escriptors que participen aquest cap de setmana al Festival Lloret Negre. La cita pels amants de novel·la negra celebra la seva novena edició. I el plat fort, com no pot ser d'una altra manera, és l'entrega de premis d'aquesta tarda. Tots tres escriptors amb qui hem parlat a la ràdio estan nominats, tant en llengua catalana com castellana. Laia Vilaseca ja va guanyar Lloret Negre amb la novel·la Quan es fon la neu i ara torna a estar entre els possibles guanyadors amb l'Udol de l'aigua.
3: Em fa molta il·lusió. Amb aquest festival li tinc sempre molt de carinyo perquè vaig guanyar el premi, però a més vaig guanyar el premi Quan la neu es fon, que és una obra que jo sempre he defensat moltíssim i que no és de les meves preferides, i em va fer moltíssima il·lusió que es valorés d'aquesta manera. Així que sempre els hi tinc una aprecia especial. Molt contenta d'estar nominada una altra vegada amb l'Udol de l'aigua.
2: L'Udol de l'aigua s'ambienta al Delta del Llobregat i l'ampliació de l'aeroport és el rerefons d'aquest thriller en què els secrets familiars del passat i la tensió política del present revelaran una trama que posarà en evidència la importància de respectar els límits, tant personals com geogràfics, per poder preservar la vida dels qui més estimem. Com passa en totes les seves novel·les, un cop més la natura pren un paper molt rellevant a l'obra de Laia Vilaseca.
3: A aquesta zona, perquè jo sóc del Prat, i com que el tema de l'ampliació de l'aeroport torna a ser un problema, em va semblar que era un bon moment per parlar de la natura que tenim molt a prop de nuclis urbans, no? Que potser no ho considerem tan bucòlic com podria ser els Pirineus, però que realment és un lloc espectacular que val la pena que la gent conegui, perquè moltes vegades sembla que això de l'ampliació és com quan no passa res en quatre ànecs, i la cosa no és aquesta, no? És un tema molt, molt més complex, i no és veritat que només hi hagi quatre ànecs, és espectacular el que hi ha allà.
2: Una obra en què caldrà esbrinar què ha passat entorn a una mort i una desaparició que faran aflorar els fantasmes, els secrets i les tensions per destapar les veritats ocultes que amaga la família protagonista, pressionada a cedir els seus terrenys per l'ampliació de l'aeroport del Prat. A banda de Laia Vilaseca, en llengua catalana, els finalistes de Lloret Negre aquest any són Teresa Solana, amb Carpe Diem, i Toni Aire, amb Mort en diferit. En llengua castellana hi ha 5 noms sobre la taula. Pedro Martí, amb La mala hija, José Mosteiro, amb La última bèstia, Ernesto Mallo, amb Kuklinski, Susana Martín Gijón, amb La capitana, i Marta Robles, amb Amada Carlota. Pel que fa a Pedro Martí, arriba amb una novel·la que la crítica ha titllat de boníssima, salvatge i addictiva. L'autor creu que el punt fort de l'obra és que, malgrat estar basada en els clixés que es poden esperar del gènere negre, els personatges tenen molta profunditat.
4: Jo crec que és bastant arriesgada, perquè és una novel·la que s'assenta sobre clixés, la típica noia que desapareix d'un poble i que després ve la investigadora, que en aquest cas ve de Madrid i té que investigar, i ella va néixer al Mansa, al poble, però no vol tornar, perquè no és una bona filla del poble, i té els seus traumes, el seu passat, no?, que tornarà una vegada més i que tindrà que afrontar. I és com una novel·la sentada en clixés, però jo crec que després té un desenvolupament dels personatges que jo crec que són profons, que tenen aristes, que tenen les seues ferides, i crec que pot ser el que fa diferent.
2: A La mala hija, la capitana de la UCO, Alma Ortega, haurà de tornar al seu poble natal, Almansa, per investigar la desaparició d'un adolescent del municipi. A la ràdio també hem parlat amb José Mosteiro, que és finalista amb La última bèstia, una impactant novel·la ambientada a Galícia en què l'autor atrapa el lector des de la primera pàgina.
5: Creo que tiene un par de giros que son bastante inesperados, creo que engancha del principio. Hay una narración paralela en la primera parte entre que vemos la víctima y el... Bueno, vas a decir, y el delincuente, por no decir, para no especificar qué tipo de delito comete, y luego ya te digo, hay un giro importante, hay un paso del tiempo. Es verdad que tiene una escena como bastante cruel, bastante violenta, pero creo que era necesario para justificar todo lo que ocurre después. Y bueno, mi idea es eso, como buen thriller, tener un poco al lector pues casi sentado al borde de la silla y pasando páginas a ver qué va a ocurrir después.
2: La protagonista és la periodista Assunta Loureiro, que arran de l'actuació d'un assassí en sèrie haurà de decidir si és capaç de saltar-se la llei per fer justícia. Aquesta tarda sabrem qui és el guanyador de Lloret Negre 2026, on també es premien els millors relats curts i es farà un reconeixement a Andreu Martín, que aquest any rep el Premi d'Honor. L'entrega de premis es farà a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

no es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Ja coneixem la programació de tardor del Teatre de Lloret, formada per una trentena d'espectacles i la celebració també del seu 15è aniversari. Aquesta temporada podrem veure a l'escenari noms destacats com Pep Plaza amb El Substitut, Maria Molins i Roger Coma representant Göteborg, o Míriam Iscle i Daphnis Bladuz amb Honestedat. Escoltem ara el regidor de teatre, Frederic Guic, que diu estar molt satisfet amb l'acte de presentació de temporada que es va celebrar divendres passat i afegeix que aquesta es tractarà d'una temporada molt especial.
3: Fa 15 anys vam construir aquest edifici atractiu amb 375 butaques en aquell moment, però era buit, i gràcies doncs a la feina que s'ha fet des de l'equip del teatre amb totes les persones que hi han passat, ara podem dir i podem estar orgullosos de que aquest teatre, aquest equipament, doncs sigui un dels referents, ja no de la comarca sinó de Catalunya, i sí, és un any especial i per això doncs farem coses especials.
2: Cal destacar que el 28 de novembre i per commemorar el seu aniversari, el programa Tot és comèdia de Cadena Ser es gravarà en directe des del mateix teatre. A més, també està previst fer visites guiades per a tots aquells que encara no coneixen l'espai amb la finalitat d'atrapar diferents tipus de públic. La conferència dels ocells serà l'espectacle inaugural que podrem veure aquest cap de setmana a l'exterior del teatre. Un espectacle multimèdia que inclou projeccions, música en directe, òpera i un relat que acompanya el text. Tot de la mà de la companyia catalana Insectotròpics. Ens en dona més detalls de tot plegat a Maranta Gibert, directora del Teatre de Lloret.
4: Aquest espectacle, la conferència dels ocells, creiem que per la temàtica que és i els temps que corren, que parla d'important anar junts en comunitat, doncs creiem que era important doncs, o bonic que formés part de l'espectacle inaugural de la temporada que regalem a tothom qui vulgui venir i per tant aquest jo crec que és un dels trets més destacats.
2: D'altra banda, entre les novetats d'enguany hi haurà el nou cicle dedicat a l'escriptora Montserrat Roig, coincidint amb el 80è aniversari del seu naixement, en què es podrà aprofundir en el vincle familiar i literari de l'artista amb Lloret de Mar. Una altra de les propostes de les quals ens fem ressò és la conversa concert en un lloc singular de Lloret de Mar. La seva intenció, ens explica Gibert, és fer parar i reflexionar el públic mitjançant una xerrada amb la cantautora Vicky de Clascà, que girarà en vers de la cultura i el panorama musical català. Més tard es podrà gaudir d'un tastet de vins conduït per Joan Pau Romaní. Això serà l'11 d'octubre a la Capella de Sants Metges de Lloret. Una temporada pensada al mil·límetre i amb propostes molt variades, d'entre les quals destaca també un cicle dedicat a l'amor.
4: Han coincidit bastants espectacles que vèiem i que tenien l'amor com a eix central i hem volgut presentar un cicle vinculat a l'amor, però un amor que hi ha moltes maneres d'estimar i és el que volem explicar i com deia el regidor, sense sobrat, sinó amb un punt de comèdia, com per exemple jo recomano molt Tu m'has prometre una història d'amor, una obra estrenada al Festival Grec ara l'any 25, dirigida per l'Israel Solà.
2: Tu m'has prometre una història d'amor arribarà al teatre el 21 de novembre. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
2: 90.2 FM.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Torna a la visita guiada Quan érem negres, que fa una revisió de la història de Lloret i exposa la part fosca dels indians, sovint força invisibilitzada, i que el relaciona de manera directa amb l'esclavatge. Després de l'èxit que va tenir la primera edició, la proposta es podrà tornar a gaudir cada dissabte del mes de setembre a les 7 de la tarda al Museu del Mar. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, recomana a tothom que la gaudeixi.
3: Parla del comerç marítim, del comerç ultramar, amb la compra, no?, del gra de cacau, no?, la vinculació amb aquests esclaus d'aquella època, parlem del segle XIX. És una visita molt recomanable, doncs aquí parla de la nostra història, però amb una mirada una miqueta més crítica d'aquell passat, doncs, que es treballava amb aquell comerç d'esclaus. I bueno, la veritat és que és la segona vegada que la fem, la vam fer l'any passat, però moltíssima gent la demanava per fer-la també aquest any, que s'havia quedat sense entrades. 100% recomanable.
2: La creadora i guia de la visita és Anna Penya, que considera que és un exercici molt sa revisar la nostra història i posar una mica de llum sobre la part fosca dels indians, ja que del segle XVI al XIX, 12 milions i mig de persones van ser portades de l'Àfrica a Amèrica contra la seva voluntat i amb la pèrdua de llibertat. I malgrat que el 1817 el tràfic d'esclaus va passar a ser il·legal, encara van ser traslladades més de 600.000 persones. En aquest sentit, durant la visita es distingeix entre el tràfic d'esclaus i l'esclavatge, i també entre l'època en què el tràfic estava permès i l'època en què es va prohibir però ni seguia havent. I tot plegat es fa donant noms de persones de Lloret que se sap amb certesa que van traficar. La visita fa reflexionar el públic, ja que, entre altres coses, s'exposa que el 1886 es va alliberar l'últim esclau, és a dir, no fa tants anys. Tot i que Anna Penya recorda que avui en dia hi ha un altre tipus d'esclavatge i, de fet, és l'època en què hi ha més persones en situació de pèrdua de llibertat total. La proposta compta també amb un maridatge de productes típics del comerç amb Amèrica, amb la voluntat de fer entendre que el consum massiu de certs productes provocava que s'incrementés l'esclavatge al món, un fet que encara es produeix avui en dia. Les entrades per gaudir de la visita Quan érem negres es poden comprar al Museu del Mar o bé al web de Patrimoni Cultural. La cita és cada dissabte d'aquest mes de setembre a les 7 de la tarda.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La cobla encarregada de tancar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar és la principal del Llobregat. Com sempre, l'audició començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Comptarà amb dues peces per escoltar i amb 7 per ballar. La nit la tancarà la clàssica Platges de Lloret de Vicenç Bou-Gelí. Ens en dona més detalls de tot plegat Ivan Babiloni, representant de la principal del Llobregat, que ja fa més de 25 anys que col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret. Escoltem-lo.
3: Com cada any, la cobla principal del Llobregat, tenim la sort de que la població de Lloret compti amb nosaltres per fer aquestes ballades d'estiu, tant durant l'estiu com també en el seu aplec. Ja fa, no m'atreviria a dir els anys exactes, però més de 25 o 30 anys que la principal del Llobregat col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret, i contents perquè són ballades que s'han convertit com una mica mítiques durant tot el juliol, agost i setembre de la població.
2: De les sardanes de Lloret, diu, cal destacar la barreja entre autòctons i turistes, la diversitat de gent que hi ha ballant i també l'espai on es du a terme. Enguany, ells són els encarregats de posar punt final a la celebració del centenari de sardanes d'estiu, una fita gens fàcil i poc usual d'aconseguir.
3: Sí, sí, són molts anys seguint un cicle, no és fàcil, per tant, felicitats tant a l'agrupació, tant també donar les gràcies a l'Ajuntament per la continuïtat, però 100 anys no és fàcil. De fet, la principal de Llobregat farà 100 anys d'aquí un parell d'anys, i quan repasses història dius, home, fer una cosa que duri 100 anys avui en dia és gairebé inusual, per tant, felicitats per part de la cobla principal de Llobregat.
2: Segons Babiloni, que fa 30 anys que està en el món de la cobla, la sardana es troba en un bon moment. Malgrat això, insisteix en continuar reivindicant-la.
3: Jo crec que està en un moment bo. Anem a moltes places d'arreu de Catalunya i ens trobem gent de tota mena, de totes les edats, i crec que està en un moment que sempre s'ha de reivindicar, evidentment, perquè són coses pròpies i això no s'ha de perdre. Igual que podem reivindicar els castells i podem reivindicar altres coses, també hem de reivindicar la cobla i la sardana, però jo crec que es troba en un moment dolç.
2: El centenari de sardanes d'estiu finalitzarà aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

0: es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carla Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
1: A les 8. Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Hi ha milions de cançons, però el temps per escoltar-les és limitat. Per això, a l'hora de les notes, no posem música perquè toca. La seleccionem. Una cançó d'avui, una de fa 20 anys, una que gairebé ningú recorda, una que potser descobriràs per primera vegada. Sense modes, sense pressions, sense algoritmes. Només la música que m'agrada. L'hora de les notes. Una selecció personal. Edició limitada. Tots els dissabtes a les 8 del vespre a Nova Ràdio Lloret.

0: Hola, què tal? Aquesta és la nostra manera de donar-te la benvinguda a una nova temporada de L'Hora de les Notes.
1: L'Hora de les Notes.

0: Doncs sí, ja han passat 2 mesos, tot un estiu, i recuperem amb tota l'energia del món la nostra cita setmanal que recorre una selecció dels meus temes preferits. Em dic Carles Gilibets i et saludo si estàs a Formentera, al Garraf Penedès, a la Selva i el Maresme, i a la Costa Brava i per descomptat a l'Empordà. En emissió conjunta per Formentera Ràdio, Ràdio Sitges, Ràdio Marina, Nova Ràdio Lloret, Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Desitjant que hagis tingut un bon estiu i ja centrats en el que arriba i sense mirar gaire enrere. Sabem el que necessites, doncs així que aquí i ara comença l'hora de les notes amb The Jukebox Music Club i el seu Sunset Midnight Party. Benvinguts!
1: L'hora de les notes.
0: En aquesta primera edició de la nova temporada, i ja van 5, volem, com sempre, oferir-te una variada i àmplia selecció de temes que vull compartir amb tu. Per diferents motius, evidentment, però sempre amb un segell de garantia marca de l'hora de les notes, descobrint allò que no escoltaràs habitualment. Aquí et presento el Cherie, aquest Deep House que al llarg dels últims mesos ha estat molt present a totes les sessions de les Pitiuses. No te duermes, Cherie, un altre...

Aquí el productor Eccentric amb un remix del tema original Down Bad amb la veu de Sailor, cançó que trobaràs al seu disc From Florida's Finest. Recorda que estàs a l'hora de les notes.

0: record of the delightful piece they're going to play this evening.
1: L'Hora de les Notes, amb Carla Gilibert.
2: Ladies and gentlemen,
3: anem desgranant tot el que t'hem portat en aquesta reentrada del 2026, temporada 2027, com aquest brillant Borderline.

Igor Meto i Anita Soul són dos reconeguts artistes que arriben des d'Eslovènia. Mira, hem volgut buscar en altres països i estils, amb idiomes diferents dels habituals, però que sonen realment molt bé i adequats. A veure què et sembla aquest Die My Groove, gotes de funk a l'hora de les notes.

0: de les notes.
1: Més de l'elecció Premium d'aquesta setmana. Mira que ens agrada aquest ritme i espero que tu també. Ensenyem el camí correcte amb la melodia de Neil Francés.

Ja té uns quants anys, però ens sembla que sona perfectament i més que adequat per escoltar-la i rescatar-la en aquest moment des de l'hora de les notes. For Sure the People, amb el seu èxit Sit Next to Me, estil que respira aquest indie pop contagiós i relaxat.

Seguim la nostra tornada de les vacances amb clàssics renovats. Oi que recordes aquesta T-Drops de Womack & Womack? Adequat i actualitzat per aquest moment de l'any. Com aquest de Kelani i l'After Hour, segurament et soni aquesta melodia que han volgut donar-li una segona vida.

No sé si recordes la versió original que feia un merescut homenatge musical a un dels millors jugadors brasilenys, João Batista de Sale, conegut com Fio Maravilla, amb les veus en francès de Nicoleta i amb el col·lectiu Bon Entendre.

mi em recorda alguna d'aquelles produccions de Nile Rodgers que havia fet per Madonna, però de seguida agafa el seu propi camí i varia completament la vista i el paisatge. This Must Be The Place, segur que recordes l'original de Talking Heads.

Moment per fer un merescut espai als grans mites que ens van marcar unes quantes generacions. En format mashup, In Excess, Whitney Houston i George Michael. Increïble!

0: l'hora de les notes.
1: Guanyadora del Premi Grammy a la millor artista nova, aclamada cantant, compositora i ballarina. Des del seu estil més conegut, el rhythm and blues, arriba a l'hora de les notes Victoria Monet, des de Georgia, amb una de les seves últimes creacions, aquest Reach Out.

No perdem l'efecte que més ens agrada del ritme dels nostres ídols. Més de Mary J. Blige i George Michael. Entrem ja en els últims minuts del primer dels nostres fascicles anuals, aquest capítol 1 de la cinquena temporada. Un plaer, com sempre, i gràcies per retrobar-te amb les meves cançons preferides. Recorda que en 7 dies ens tornem a trobar aquí mateix i en aquesta mateixa hora. T'espero, soc Carles Gil.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. La ràdio de Lloret de Mar.
1: Deixem enrere l'hora de les notes amb Carles Gilibets. Iniciem el programa de màxima actualitat musical amb Joel Corre, Anna Boley, Don't Go Breaking My Heart.
2: Els dissabtes a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle.

0: Compartint junts l'actualitat musical en aquesta nit de dissabte. 11 minuts per damunt de les 21, 5 de setembre d'aquest 2026. La millor música a través de la ràdio. És el nou de Civil, de Breakless.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: La veu de càrrec de Jesse Seal. Body.

0: En aquest instant són 31 els minuts per damunt de les 21 hores en aquesta nit de dissabte, dia 5 de setembre d'aquest 2026, amb la música, amb la qualitat musical que, com sempre, ens destaca Donna Lewis en David Lowe, Paul Baggell, Radio Mix.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Sonny Fodera and Becky Hill, Say Something.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Katie and Jack Jones, The Last Day of Summer.

0: Medus and Calip.
1: De la setmana a Radio Box.
0: Medus and Calip Weekend.
1: Això és nou.
0: Arriba el més nou de Natalie Imbruglia, The Beautiful Love.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Ens acaba d'arribar el nou single de James Blunt,

un dels cantants que destaquem en aquesta nit de dissabte, arribant ja a les 22 hores en aquesta nit, 5 de setembre d'aquest 2026. Grace on Change, Dirty Laundry.

sonant per primera vegada a través de Nova Ràdio Lloret. Això és el nou single de Miley Cyrus, Vas per Suedes. Cora, perduts tu i jo.

0: Sopa de Cabra i Jordi Stone. El Far del Sud.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Benny Blanco, Selena Gomez amb Becky G. Te olvido, la la.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Kip Codes, The House That We Don't Live Anymore.

primer havíem escoltat a Edward Maya vivint en Radom, Play and Win All Night. L'hem enllaçat en Malugi, en Paige Cabell, Rising.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Peggy Coe and Ida Starr. Woman.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: A tan sols 3 minuts i arribem a la punt i final del programa. Un ple. Albert Batlle amb tota l'actualitat musical. Seran les 23. Ara és la veu de James Blunt, Taste Like Summer. La propera setmana, més actualitat.

0: Magic con DJ Robert Moreno.
1: Nova Radio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.